0: Las novitats ter RTR.
1: Granella apliv de gronda suche la Svizra en il centun turic ai da passa 500 claus d'urgenza la notte passada. Kritiker envers la FIFA ad els Stadis Units, organisaziuns rinfaccian greves violaziuns dels drets umans der ils campionatis mondials de Balapé, ad er oz esied in de puspeda quintach con Urizis, quater maximal mein 27 Grads. De plide quals temas ad Laura, dati os en las novitats de la SIS, al microfon provus e Corinna Schmidt. Bien di. En Svizzera ha per parte da grevas malauras ir saira alla notte passata. En il centun turic, per esempio, alla centrale d'acción sovnira d'ont 500 telefons d'urgenza per ils pompiers, quai comunicesce la protezione a salvament turic. La grande parte delas acciuns aia da per vida plantas d'argides u baiets inundats. Annuncias per vida plantas d'argides a Granella, a Jerda en ils centuns Torgovia, Luzerna a Giura. Tenor SRF Meteo es venit umbra passa 26 milicemets fin irsaira alas Indisch. A conquai all'exterior. Ils Stadis Units all'Iran an ech la noche passada sgula attaches vizendaivles. Medias iranaises reporten trander auter, qui sae veni attacha punts en il sit del paiais. Duas persunas seien mortes. Odavant era evni rapportada tachas americanas sin ulteriura infrastruktura, sco per exempel sin el rapport da Iran Shar. L'armada iranaisa da Sievart annuncia che la aia attaccia helicopters ad avions americans sin in a base a Bahrain. Quests rapports ne sa lasciam però bit verificar independenta main. Organisaziuns per drets umans fan greves rinfaces encunter la Federazione de Balapé Mundiala FIFA ed els Stadis Units, pauks dies avant el final del Campionati Mundial. Il turnier en els Stadis Units, el Canada ed el Mexico, ne sei ort viste dels drets umans bitch sta in bun Campionati Mundial, kommunicieschen trander auter Human Rights Watch. Sortot l'agir rigorus de las autoritats americanas encontr migrantes e migrants statt en la critica. Blairs Fens sa in pline wand veni exclus entras tickets memia chars a regles de visum rigoruses. Journalistes e journalists neien ultra de quai bet di avond libertats per lor rapportaziuns. En la Venezuela cresce al dummerchels morts vinevant treis emnes venter ils terra trembels. La regenza venezuelana annuncia entant prest 5.000 umfrendes. Quantas persunas genang sparides ne bec clerch. La tirs ne fan las autoritats venezuelanas ne gines indicaziuns. In plataforma de Borgais Independenta quinti però cun radunt 30.000 persunas sparides. Il presidente americano Donald Trump ha fatto greves rinfaces envers la China, der se spin-off plät alla Nation. La China ha esuch ons comes al pigont enguladitsch de datas de lezione della historia, quai cumenza con las elezions americanas al 2020, ha dit Trump a Washington. La China ha uscia domina en lagen possess 220 milions datas de lezion americanas. In der Jalet per la segerezza de lezion uscia Trump vinavant. El ha annunciade publiciar als documents che valen sco secrets. Quels doen comprovar che els sistems americans pod umbrar vus sain sutepost ad attaches de la China alla Russia. L'onda de celira del cercladur ha probabil che giuna prest 12.000 mortoris en l'Europa, que mussa in analisa de l'agentura de novitats francesa AFP, che se basa sin cifras de plirs paiais europeics, trander auter e de la Svizra. Questas cifras ne saem per obic completes. Datas provisoricas de la plataforma europeica per la sorveglianza de la suchmortalitat mussen medema mein in clair augment durant las ultimas emnes de circladur. Der l'interpretazion de questas cifras sei però de desser precaut. Tenoch l'organisazion duria 4 emnes finca las stimaziuns en consolidadas a moda sufficienta.
2: La meteo.
1: La bonura poi magari anche dare in cinz urizis, l'ora viene però dec bel ad er sic al main fin mezzdì. Al suento mezzdì datis vens push pe urizis, local main e ferms. La temperatura cresce oz in maximalmein 27 grad a cuira, en so selva ad en lentedine basti per 30 22 a 26 grad.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch.
2: Il venerdì als de 7 de lül na del tot brand no sonemo al prim de vri amo un caffè mes nom Livio Foffa za giugi un bundi
0: RTR informativ e divertente.